0: quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: El carburante sube. ¿Y tú? ¿Sigues pagando de más? Ahora es tu momento. Del 11 al 31 de mayo llega el cambio con Omoda y Yaecu. Híbridos, híbridos enchufables y eléctricos con hasta 10.300 euros de descuento. Más tecnología, más ahorro, más futuro. No lo pienses. Conduce el cambio.
2: Elige Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
3: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
4: La importància de qui te lo cuenta.
5: Juan Martí, molt bon dia, benvingut. Gràcies per estar amb nosaltres una setmana més.
6: Què tal, Carmen, com va?
5: Pendents de tota l'actualitat.
6: Que no és poco.
5: Que no és poco.
6: Que no és poco. La setmana passada no vaig poder estar amb tots vostès perquè, per motius laborals, però no podem deixar de contar-nos tot el que ha passat perquè ha passat en esta setmana de tot.
5: Però no passa res perquè, mira, la setmana passada que tu no estaves te vam usurpar l'espai i vam parlar de la festa del Raval, del dia 30.
6: Dels Ravals.
5: Ravals.
6: I direu per què Ravals, perquè ara després ho explicaré.
5: Exacte. Vam parlar en les falleres majors de Gandia. I este cada setmana ja tenim fallera major d'Oliva. Així és que moltes coses, molt de tema... Avant.
6: Efectivament, bueno, evidentment li tinc que donar joc a, bueno, primer el comiat de les falleres majors del 2026, que va ser fantàstic. Van tenir uns discursos excepcionals, estaven guapíssimes i van, es van acomiadar per tot l'alt com deu ser.
5: Sí, com toca.
6: A banda d'això, sempre diguem que quan una cosa d'estes ocorreix és que tot seguit se presenten a les noves falleres
5: com solen dir, majors. Rei muerto, rei puesto.
6: Literal, literal. I bueno, no són altres, que a aquestes altures vostès ja ho tenen que saber, però no són altres que Lídia Marín Marzal, de la Falla Sagrada Família Corea, i Valentina Jordà Micó, de la Falla Carrer Major i Passeig. Uh-huh. Des d'ací, pues, llançar-los la més sincera enhorabona a les dues, tant a elles com a les seves famílies, com no a les seues comissions també, perquè bueno, pues, sempre és un motiu d'alegria tindre falleres majors.
5: Sí, senyor.
6: I bueno, ja les heu pogut conèixer, Carmen les va entrevistar a la casa i la veritat és que jo crec que ho faran molt bé.
5: Segur que sí.
6: I estic ansiós de veure tot el que van a mostrar-nos, perquè bueno, les falleres majors de Gandia, jo sempre ho dic, que són tota una institució a la qual venerem i respectem, i per tal pues, estarem molt pendents d'ells durant tot l'any, i queden amb Lídia i Valentina, aquests noms, perquè van a ressonar amb força durant tot el 2027.
5: I aquestes falleres majors s'estrenen molt més abans que altres?
6: Sí, estem ja a mitjans de maig, que els últims anys ha sigut la tercera setmana, però bé, estem, diguem, en uns plaços habituals, no? De fet, ells ja han encetat agenda i ja...
5: No, i a més, tenim cavalcada el 4 de juliol,
6: o sigui que... El ritmo no pare, com dia la cançó.
5: Exacte.
6: A banda d'això, una fita històrica i per a ressenyar en fosforescent, en lluminós, en tot el que puguem, i és que per primera vegada en la història les falles d'Oliva tenen fallera major infantil. I mira que l'any passat que vaig estar mantenidor de Teresa, de fallera major, en el dinar

0: Hola, em diuen Alma Bataller.
1: I jo, Erika Marena, del Club Toracay. Bon dia.
0: El dissabte vam celebrar un campionat autonòmic de grups de comitè.
1: I vam quedar tercers en la Comunitat Valenciana.
0: I estem molt contents.
2: Ya queda poco para que se celebre una nueva edición de la 10K nocturna Playa de Gandía. Vicent Bosca, el presidente del equipo organizador, el Saforteica, nos trae todas las novedades.
3: Pues mira, ja tenim el 10K Nocturn Platja de Gandia by Boyo Memorial Toni Herreros, ja el tenim en marxa, mos queda ja pràcticament uns quants dies només i ja tenim ahí la carrera, que com bé sabeu serà el dia 6 de juny a les 9 de la nit. Com a principal novetat, dir-te que el recorregut el van tindre que canviar, el vam homologar la setmana passada, altra vegada, perquè teníem por de que en més de 3.000 inscrits, que era el tope que teníem marcat, però que van decidir tornar a obrir al canviar el recorregut, el vam homologar de nou, i el que hem fet és que els corredors no n'hi ha perill de que els primers puguen agarrar els últims per darrere. Entonces hem fet un circuit que ells se veuran, se creuaran, però aniran cada un per el seu costat, però serà més ràpid encara que, si cap, encara més ràpid que l'any passat. L'any passat tenia 12 girs de 90 graus i enguany el nou circuit només n'hi ha 10 girs de 90 graus. Ja t'he dit, respecte a les inscripcions, fins al dia 2 se poden apuntar en la plataforma nostra de 10kgandia.com o a través de la pàgina web Crono 4 Sport. Dir-te que el dia 2 tallarem inscripcions.
2: Ja està aquí tota la informació que teníamos que contarles en este informativo del mediodía. A las 8 y 28 les esperamos de vuelta en esta casa, en COPE Onda Naranja 90.6 de la FM.
4: El carburante sube. ¿Y tú? ¿Sigues pagando de más? Ahora es tu momento. Del 11 al 31 de mayo llega el cambio con Omoda y Yaecu. Híbridos, híbridos enchufables y eléctricos con hasta 10.300 euros de descuento. Más tecnología, más ahorro, más futuro. No lo pienses. Conduce el cambio.
5: Elige Moy Motor en Gandía, Denia y Shatiba.
6: Pilar García Muñiz.
7: La tarde.
6: COPE. Estar informado.
8: Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPE.

0: COPE Onda Naranja.
1: 90.6 FM.
2: Alarmas Texec Seguridad 636-93-0084.
3: L'Ajuntament d'Oliva fa una crida al civisme. No tireu les bosses de fem fora dels contenidors, porteu les andròmines a l'ecoparc o sol·liciteu el servei de...

0: Expósito.
1: La Linterna. COPE Onda Naranja.
0: 90.6 FM.
2: ¿Tu móvil no enciende? No te preocupes. En Tecnicalia reparamos móviles, tablets, portátiles. Visítanos en www.tecnicalia.net. No somos médicos, pero te podemos salvar la vida. Visítanos en el pasaje Brunel de Gandía.
3: Caritas Interparroquial de Gandía celebra la Semana de la Caridad 2026 bajo el lema Elige Amar, Elige Comunidad. El viernes 5 de junio, cena de fraternidad en la Plaza San José. El ticket de 5 euros incluye bebida y bingo musical. Trae tu bocadillo porque del resto nos encargamos nosotros. Compra tu entrada en nuestra sede, calle Duque Carlos de Borja 15, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Y el domingo 7 de junio, procesión del Corpus Christi. Reunión a las 7 de la tarde en la sede de Caritas Interparroquial para compartir un refrigerio, entrega de cirios y caminar juntos hacia la colegiata. Participa de la Semana de la Caridad junto a Caritas Gandía. Elige amar, elige comunidad. Más actos e información en caritasgandia.org.
4: Ara que s'ha acostat el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital o Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. Consulta l'oferta i prepara't a la millor universitat tecnològica d'Espanya. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
5: Saneamientos Martínez.
6: En el Col·legi Borja Jesuïtes Gandia continuem amb les nostres visites personalitzades. Reserva ja la teua cita al 96-296-1768. Col·legi Borja, un col·legi menut per a fer grans persones. Seguis-nos a les xarxes socials i informa't també al 96-296-1768. Jesuïtes Gandia, on un bon començament pot canviar el teu destí. Vine a la teua visita personalitzada. T'esperem.
7: L'Ajuntament d'Oliva fa una crida al civisme. No tireu les bosses de fem fora dels contenidors, porteu les andròmines a l'ecoparc o sol·liciteu el servei de replegada domiciliària. Per a qualsevol dubte o per demanar cita per a la recollida d'andròmines, el telèfon d'atenció ciutadana de Fubasa és el 627-898961. Deixar les bosses fora, no fer un ús correcte dels contenidors o deixar les andròmines al carrer sense cita és motiu de denúncia i sanció econòmica. Teniu tota la informació a la web municipal a l'apartat recollida de residus. Tindreu Olivaneta, es cosa de tots i totes. Ajuntament d'Oliva.
8: La mañana de Carmen Berzosa. De lunes a viernes, entre las 12:30 y las 2 de la tarde, te contamos todo lo que te interesa en el 90.6 de la FM. COPE Onda Naranja. Estar informado.
1: COPE Onda Naranja.
0: 90.6 FM.